0: El plazo es desde el 11 de mayo hasta el 5 de junio y se puede presentar en sede electrónica o bien presencialmente en el Registro General. En el Col·legi Borja Jesuïtes Gandia continuem amb les nostres visites personalitzades. Reserva ja la teua cita al 96-296-1668. Col·legi Borja, un col·legi menut per a fer grans persones. Seguis-nos a les xarxes socials i informa't també al 96-296-1668. Jesuïtes Gandia, on un bon començament pot canviar el teu destí. Vine a la teua visita personalitzada. T'esperem.
1: COPE Onda Naranja.
2: Estar informado. Juanma Castaño.
1: El partidazo de COPE.